artificial no és només una màquina. És treball. És llenguatge. És desig. És territori. És memòria. És poder.

L'intel·ligència artificial no és només una màquina. És treball. És llenguatge. És desig. És territori. És memòria. És poder.

0: Abrimos otra conversación. Ideas, culturas y tecnologías para pensar la inteligencia artificial desde la vida social. Estás en Aitropuro Lilab FM y seguimos pensando.
1: La inteligencia artificial no es només una máquina. És treball, és llenguatge, és desig, és territori, és memòria, és poder.